Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

this ain't no matter of fighting.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha enviat un nou alerta a primera hora del matí al Baix Ebre i al Montsià per alertar del risc d'inundacions i demanar a la població que no surti a l'exterior ni faci desplaçaments. Connectem ara amb un dels punts afectats, anem concretament fins a Tortosa, on de fet acaben de rebre una ordre de confinament. David Benito, bon dia, explica'ns.
3: Bon dia, doncs sí, fa pocs minuts hem rebut aquesta ordre de confinament que se suma a les dues alarmes SLR que hem anat rebent a partir d'ahir a la nit a la ciutat de Tortosa. Una nit complicada també a la capital del Baix Ebre, on han caigut 147 litres per metre quadrat. Algunes zones han quedat inundades i de fet hem vist imatges per les xarxes socials de carrers que baixaven plens d'aigua amb molta intensitat. De fet, hi ha algunes carreteres afectades, com la C-12, que a hores d'ara no es pot circular en normalitat. També hem rebut diverses apagades de llum, on la llum va bé i bé intermitentment, i tenim molts equipaments tancats. De fet, a partir d'ahir a la nit també es va donar l'ordre de confinament a les escoles que formen part de la titularitat municipal i que, per tant, avui també romandran tancats durant tot el matí.
2: Gràcies, David. Doncs estarem pendents d'aquests aiguats. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I, de fet, escoltem ara Sarai Roca, que és la directora del Servei del Servei Meteorològic, volíem dir, de Catalunya, on aquest matí ha explicat quina serà la previsió de les properes hores d'aquests ruixats.
4: A la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre.
2: I com dèiem, les pluges han provocat inundacions urbanes, incidències durant tota la nit, sobretot, com dèiem, a Tortosa i Roquetes, i els bombers han atès 50 avisos en aquestes dues comarques, entre les 11 de la nit i les 6 del matí. A banda, també, el 112 acumula 242 trucades per 169 expedients. I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. El govern espanyol rebutja retirar-los tal com reclama Junts. De fet, Junts ha anunciat avui que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret d'habitatge que serveixi de punt de partida si vol avançar cap a una resolució real, solvent i capaç d'aplicar un ampli suport parlamentari. Segons fonts de la formació, es tracta d'una proposta àmplia i tècnicament solvent que actua amb contundència contra els fons voltor i també protegeix a totes les famílies.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
3: Un xarro!
4: Sí, està guapo.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
6: Patricia Zavala.

0: Rectoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. Anem a saber com s'està vivint l'episodi, en concret a Santa Bàrbara. Aquí ens ho explica la nostra companya, la Tere Giné, de la Plana Ràdio.
3: La situació a Santa Bàrbara continua sent complicada. A les 8:30 del matí hem tornat a rebre un missatge és alert. Portem més de 220 litres de pluja acumulats. Una pluja que pràcticament ha caigut durant tota la nit, de les 10:30 fins les 5 de la matinada. Després ha hagut una treva d'una hora i ha tornat a arribar la pluja amb molta força. En menys d'una hora han caigut 104 litres per metre quadrat. Ahir ja es van suspendre les classes i es va avisar la població que s'evités aparcar els vehicles en zones inundables. Això ha propiciat minimitzar l'afectació de vehicles. Ara mateix segueix la pluja i estem pendents també de les possibles afectacions que hagin pogut sorgir al llarg de la nit.
2: I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. De fet, Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia del decret d'habitatge. Enmig d'aquest rebombori, suspenen, de fet, avui fins a nova data el desnonament d'una altra mare amb un fill menor a Manresa. Connectem ara amb una part d'Ona. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Si la Lucília viu al pis amb el seu fill de 8 anys, ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Avui, gràcies al decret Mari Carmen, ha aconseguit continuar vivint a casa seva fins a nova data. Els jutjats l'han avisat fa pocs minuts que ahir la tarda, després del recurs que va presentar, van cancel·lar el llançament. Després de l'anunci, els manifestants han anat a la seu de Junts a la capital del Bages, on han llançat bosses de basura.
2: Gràcies. On estarem pendents? Bon dia.
4: Bon dia.
2: I també dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada de Terrassa. La investigació continua oberta i per saber com va tot plegat, per saber la darrera hora, connectem ara amb Ramon Vilajosana, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, doncs tot ha succeït aquest vespre cap a les 10 de la nit després d'una persecució policial que s'ha originat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7, al terme de Castellbisbal. Els agents ferits han estat traslladats a un centre hospitalari i en aquest moment ens informen que no estem per la seva vida. L'Ajuntament de Terrassa ja ha emès un comunicat condemnant aquest episodi de violència i ens informen també que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha detingut a 3 dels presumptes delinqüents que estarien vinculats a una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies.
2: Gràcies, Ramon. Bon dia.
5: Bon dia.
2: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: El veí del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntsiat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntsie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
7: What's up, this is David Guetta.
8: Teddy Swims.
9: Tones.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en una segona alert que ha enviat aquest matí el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també, els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Medocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats, de Ràdio Ràpita.
4: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
5: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
4: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
3: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
6: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir, en previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
3: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
3: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Dracònia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Birfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
4: Un xarro! Sí, està
5: guapo. Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
6: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí, només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara i pel matí les actuacions s'han centrat al Canà i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Molta simultanietat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava doncs, des dels propis vehicles.
3: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es traspassen a altres poblacions, com a l'Ametlla de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'interior.
2: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
5: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
2: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja ha plegat fins a unes 200 tendes. Avui a més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets i una altra davant del Congrés que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
7: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
8: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
9: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
10: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Hola, què tal, nois i noies? Estem preparats, germans i germanes, fillets i filletes, avis i àvies, per escoltar una hora de bona música, d'aquella música que avui dia no es fabrica. El que sí es fabriquen són els virus, les bactèries i els constipats. Per això tinc una veu lleugerament diferent, que és més, m'agrada més que la meva veu, allò habitual, no? Molt bé, salutacions cordials de Jordi Casas, I am the creator, però en aquest cas d'aquest programa que recupera els anys 70, 80 i 90. Avui he donat festa, acaba d'arribar de viatge, al Caco Martínez i també a l'Esteve Llop. Esteve Llop, per una setmana, farà festa i la setmana vinent els tindrem, bé, això crec, no?, a tots dos. I molt bé, possiblement algun dia d'aquests algun locutor, allò d'intel·ligència artificial, perquè està la cosa calenteta i tremenda amb aquest aspecte. Ja veurem quan tot faci bom. Molt bé, doncs res, ja un cop saludats, també aprofito per saludar tots aquells i aquelles que ara mateix m'esteu escoltant, per exemple, des del Ripollès, des de l'Empordà, des de la Selva, Girona i Girona Capital, també a l'Osona, a Manlleu, els que esteu, per exemple, al Baix Llobregat, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Vallès, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, a Formentera, Eivissa, Sitges, a la comarca del Garraf, i també directament a la Costa Daurada, a Cunit, i a la gent d'aquesta costa del Baix Penedès, a la província de Tarragona. Estic molt malament de geografia i demano que David Robert Jones m'ajudi amb una de les seves grans cançons. No era l'Space Oddity,

escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Gran David Robert Jones, el duc blanc, aquell senyor que tenia un ull de cada color, David Bowie, This Is Not America. I ara mateix un tema que té el mateix ritme al baix que tenia un orgue Lowry que tocava jo de petit, i bé, una cançó d'un australià que va ser número 1 arreu del món amb aquesta cançó que es deia Love is in the air, l'amor és a l'aire. I d'aquest número 1 a un altre número 1. Una cançó que et diu directament que corris com el vent. Que no vol dir el mateix que vés a tomar vent, que és una altra qüestió. Moment, anem a recuperar una gran cançó de l'home de les motos, Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Doncs bé, aquest senyor va guanyar un any, crec, a Eurovision, quan hi havia cantants de veritat, amb una cançó que es deia Congratulations. Enhorabona. I bé, aquesta és una de les meves cançons predilectes de tots els temps. Té una mica de guts, oi? Però bé, és boníssima. Cliff Richard, això es deia We Don't Talk Anymore. No parlem mai més. És tan divertit quan no ens veiem i no ens saludem. Gran cançó que em recorda el Joan Carles Ruiz i el Joan Capellades, àlies Gino Capelli. Amb ells vaig començar l'any 83, crec, a fer ràdio. O el 82.
1: Ja fa anys, d'això?
0: Sí, senyor, que saps major. Aquí tenim a Philip Bailey, de Earth, Wind & Fire, amb el gran Phil Collins. Això es deia

0: productors increïbles i un tros de cançó que em posava la pell de gallina cada vegada que presentava com a novetat i, jo que sé, 40 anys després, encara m'excita aquesta cançó de Luis Hidráulica Chicone Madonna que es deia Like a Prayer i que va ser molt polèmica pel seu vídeo. I ara, atenció, arriba el rei del pop, Michael Joseph Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: Hi, this is Michael Jackson.

0: Bé, és una cançó que més o menys és tot igual, però bé, en aquella època, començaments dels anys 90, aquests britànics de Londres, que es deien Stereo MCs, van triomfar de l'Olin amb aquesta cançó que es deia Connected. I qui també va gaudir de l'Olin i de l'èxit era un rapper canadenc. Anys després, per vergonya nostra, va arribar una versió reggaeton, que era un cover, d'una cançó d'un rapper que es deia Snow i que es deia Infomo.
1: What's up, man?
0: Hey, yo, what's up?

not alone. Who are you? Molt bé, gran cançó d'un àlbum que es deia Extra Virgin, perquè ells es deien Olive, que vol dir oliva, i Extra Virgin venia de l'oli d'oliva extra verge. I no és conya. Això es deia You're Not Alone i va ser una d'aquelles cançons directament revelació de mitjans tirant cap a finals dels 90. I ella, a banda de remixar-la, doncs la vaig començar a posar als anys 80 amb altres cançons que no tenien res a veure amb aquesta. So

0: vostres. Aquesta música, de banda de presentar-la com a novetat en el seu dia, em transporta a una època, no sé si us passa a vosaltres, gent d'arreu de Catalunya, Andorra i Ses Illes, doncs a una època àmpliament superior en quant a tot a l'actual. Directament des d'Alemanya, aquí teníem un noi que es diu Sasha Lapesson, més conegut com a Sash. Això es deia Ecuador.
1: Atlantis.
0: I ara un altre d'aquells himnes de quan... Buah, era festa, festa i festa. Allò que marxaves de casa i no sabies quan tornaves. Es deien Atlantis i això brutal, Imperi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil aixecarà el confinament del Baix Ebre i el Montsià, però manté la recomanació d'evitar els desplaçaments durant tot el dia per la persistència de les pluges. El Meteocat ha allargat fins al vespre la situació de màxim risc per una atmosfera molt inestable i precipitacions que encara poden ser torrencials. Connectem ara amb la nostra companya Maite Polo. Com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que aixecaran el confinament al Baix Ebre i al Montsià tan bon punt ha dit que acabés la roda de premsa, i de fet aquesta roda de premsa ja ha acabat fa uns minuts. Ha remarcat
3: interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar el teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Pel que fa als forts aiguats que han caigut a les comarques del sud de Catalunya, les carreteres han resultat fortament afectades. Els bombers han rescatat 14 persones, ha dit la consellera, que ha quedat atrapades dins dels seus vehicles. Algun d'ells ja estava sent arrossegat per l'aigua, ha dit un dels bombers que ha intervingut a la roda de premsa, i 5 d'aquestes persones rescatades les han allotjat de forma provisional en centres d'acollida a Ulldecona, Amposta i Tortosa. Des del Meteocat avisen que demà caldrà intensificar encara la vigilància a Terres de l'Ebre i a Camp de Tarragona i també a la costa central de Catalunya, perquè diu que tornarà a haver-hi registres significatius.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a conseqüència, el Departament d'Educació ha ordenat també el confinament o el tancament dels centres educatius al Baix Camp. Ens ho explica l'Adrià Duc des del Baix Camp Ràdio.
4: El Departament d'Educació ha ordenat aquest divendres el tancament dels centres educatius del Baix Camp davant la previsió de pluges intenses. L'avís als serveis territorials s'ha fet a primera hora del matí, quan en alguns centres els alumnes ja havien començat la jornada, un fet que ha obligat moltes famílies a anar-los a buscar. La mesura també afecta els centres educatius d'altres comarques, com el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, com a conseqüència de l'episodi de precipitacions previst al sud de Catalunya. Protecció Civil ja havia enviat dijous al vespre un missatge és alert per a advertir de les pluges intenses i demanar precaució. La gestió del tancament ha generat crítiques d'USTEC, que ha reclamat explicacions al departament sobre els protocols activats i la coordinació amb els municipis i els serveis d'emergències. El sindicat defensa que les decisions es comuniquin amb més antelació per evitar desplaçaments i possibles situacions de risc.
0: Notícies en xarxa.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Què passa?
1: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
2: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Atenció!

0: Sbaglio?
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i famílies, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
4: Un xarro!
5: Sí, està guapo.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al 972 703 111.

0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta Ripollès FM al teu mòbil.
1: Ripollès FM.cat.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Totes les mirades atentes al Congrés dels Diputats, on en breu es votaran els dos decrets d'habitatge que no acabaran convalidant-se pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament cobra la possibilitat d'un avançament electoral el dia 26 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates. La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. Just ara està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez, que ha demanat als diputats que votin pensant en la gent. L'escoltem.
4: En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público.
3: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud del país amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar el teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
3: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles i el 112 ha rebut unes 500 trucades. També s'ha desallotjat una vintena de veïns de dos edificis del centre històric de Tortosa pels forts aiguats que estan caient. Un episodi de pluges, per cert, atenció, perquè continuarà i es desplaça cap al litoral i prelitoral. Vist per sentència el judici contra quatre policies nacionals antiavalots per la mutilació de l'ull a Roger Espanyol, la Fiscalia i les defenses exercides per l'advocat privat i l'Advocacia de l'Estat segueixen demanant l'absolució dels agents, mentre que les acusacions particulars demanen entre 12 i 13 anys de presó. I parlant dels robatoris de coure, que han costat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre i s'han convertit en el principal causa d'incidència a la xarxa durant l'últim mes. Així ho han exposat avui el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Dracònia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
4: Un xarro!
5: Sí, està guapo.
6: Michael Schulze.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
4: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Quan ha acabat la votació, passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir amb aquestes institucions, els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el tòpic de joc, però que hem vingut a canviar la regla.
3: I seguim pendents de la pluja, el govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a la Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i a més es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: La targeta sanitària, si us plau.
2: La teva cartera ara és al mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: a les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Walkman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Rectoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer. A hores d'ara, segons publiquen alguns mitjans, el president del govern, Pedro Sánchez, obre un període de reflexió i prendrà una decisió sobre l'avenç electoral aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen, segons apunten fons a la Moncloa, que el president ha de convocar eleccions. Qui també ho pensa és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha retret al president del govern, Pedro Sánchez, prioritzar el càlcul electoral en la tramitació d'aquests dos decrets. L'escoltem.
3: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
2: Després de la votació, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha criticat durament les dretes, que han tombat miserablement, diu, els decrets lleis, i acompanyat de la resta de ministres de Sumar, ha dit que seguiran per terra, mar i aire defensant el decret d'habitatge.
4: Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
2: Mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar aquest matí a Manresa. Desenes de persones s'han concentrat davant el número 38 del carrer Urgell per evitar que es fes fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ja és el quart cop que ho intenten. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. I la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per un home acusat d'agredir l'alcalde de Lins, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde i recriminar-li una resolució, el va colpejar amb força a la cara. I el Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat a canviar alguns dels concerts, però es mantenen Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Trinquell, el Poni Pissador i el Petit de Caleril. Són alguns dels noms que hi participen.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
5: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candemano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca. No, el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès. Un xarro! Sí, està
6: guapo. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors, paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Demà a les 12 se celebrarà una manifestació a Madrid convocada pel Sindicat d'Inquilines i diumenge Sumar reunirà els partits dels seus espais polítics per preparar-se davant d'un possible avançament electoral. Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que els decrets no hagin tirat endavant, diu que eren útils i imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge. A més, ha explicat que en cas que s'haguessin aprovat hauria anunciat l'inici d'un procés d'aprovació d'una pujada del 150% de l'IBI als pisos turístics que li hauria permès recaptar 7 milions d'euros.
3: Perquè el fet que aquests decrets no s'hagin aprovat avui té un efecte directe sobre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també sobre les polítiques de foment del dret a l'habitatge que hem desenvolupat a la nostra ciutat. En primer lloc, vull dir que avui hem perdut una gran oportunitat. Una gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc en matèria d'habitatge a les nostres ciutats.
2: I el govern manté la restricció de la mobilitat interurbana al Baix Ebre i al Montsià fins a les 8 del vespre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la situació encara és de perill molt alt perquè hi ha inestabilitat en les pluges torrencials i continua. A més, es desplaça cap al nord. Ha demanat atenció també, no solament al sud, sinó a les comarques del litoral.
4: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
2: I dos agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits ahir dijous a la nit en un tiroteig a Terrassa quan intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions que paraven a descansar les àrees de servei d'autopistes. Els Mossos estan investigant. Segons les primeres informacions, perseguien un grup de lladres que treballaven a l'AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els delinqüents havien acabat a Camp Parellada i allà va un intens intercanvi de trets. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, vol omplir el Camp Nou un altre cop. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit del conjunt blanc que juga a aquest lloc.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Accepta el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Dracònia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
7: Un xarro!
8: Sí, està guapo.
9: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Λες που είναι. Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dormirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Mentre aquesta tarda hi ha hagut assemblea entre les persones acampades a la plaça Catalunya per decidir les properes accions de protesta. El sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. La seva portaveu, Carme Arcarazo, en declaracions als mitjans, es manté assegurat que parlen, en diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
4: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri. Tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
3: I el setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer a les 330.000 persones. El secretari de Treball és Paco Ramos.
5: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions, i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provenients del procés de regularització.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya més un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6 per diumenge dia 4 a la franja de la mitjanit fins a les 6 de la matinada a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell implica la possibilitat de superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. I la mesa del Parlament ha destituït la directora de Govern Interior de la Cambra, Anna Torné, que al seu torn ha presentat a l'òrgan una escrita denúncia per suposat assetjament laboral per part de la secretària general del Parlament, Clara Marsan. Torné ha explicat que el passat dijous, en plena baixa laboral, va rebre una notificació electrònica informant-la de la seva destitució motivada davant la mesa per un informe, han dit, molt genèric, elaborat per Marsan. També ha afegit que estudia el seu advocat presentar un recurs contra aquesta decisió.
6: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat. Welcome to Jack!

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Amics, amigues, senyores i senyors, i amb aquesta que es diu Acapulco Nights, obrim nova hora d'èxits en aquest espai que és el vostre ja, que es diu VIP 45, on recordem els èxits dels 70, 80 i 90. Rebeu, doncs, una molt forta encaixada, abraçada, de qui farà aquesta feina durant una hora, jo mateix, Josep Lloret, a través de les diferents emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Des de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona, Acapulco Nights, amb una noia italo-anglesa que es diu Gabriela Jennifer.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: I anem per més cançons. Remuntem en el temps cap als 90. Amb això que es diu Experience. Magic Fells.

0: Aquest era l'Eurodance que movia les pistes de ball en aquell moment. En Experience, i això que es deia Magic Fells.
1: A VIP 45,
2: a vegades també punxem els discos a 33.
0: Retrocedim cap a mitjans de 80. Amb aquesta gran cançó i coneguda de l'alemà Fancy. L'home del Slimy Nice. Boníssim. Bolero, aquesta, Holding Your Hands Again.

0: Tant que bo, gran record aquest. Fancy, Hold Me Your Hands Again, Bolero. Aquí el tenia Manfred Aloy, Segen directament des d'Alemanya, una de les cançons doncs, que de nou hem tornat a recordar aquí en el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: I retrocedim cap a mitjans finals de 70, diria jo. Déu Geis, una cançó molt coneguda, això es deia Live Music. Directament des de Filadèlfia, aquell so autèntic que arribava des d'Estats Units i que feia tremolar les pistes de ball en aquell moment. Oh, Jay's I Love Music.

0: Una banda que va ser formada originalment l'any 1958, a principis de 60. El mateix ja conegut Eddie Lambert i el mateix Walter Williams, els OJs. Una gran banda de R&B funky americà que nosaltres de nou hem escoltat i recordat amb això que es deia I Love Music. Això és el VIP 45.
1: VIP 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I remuntem amb el temps, anem cap a l'any 1986 per una britànica que es diu Julia Clare. Recordarem una de les seves cançons com és aquest, A Summer Romance. Una de les cançons doncs, que ara mateix sona de nou aquí en el VIP 45.

Bit 45. You gotta move it on, baby. Bit 45.

0: Francesca Messina, directament des de Florència, amb una de les seves cançons dels 90 que va marcar el ritme, que es deia així, Inside Out, alguna cosa com de dins a fora. Això és el VIP 45, anem sumant minuts i èxits en aquesta proposta que us fem per repassar les cançons dels 70, 80 i 90. Això és el VIP 45.
1: VIP 45.

0: Estiu de 1986 per Premio Nobel directament des d'Itàlia. Eren tres, dos nois i una noia. I una cançó doncs, que va ser molt i molt ballada i que nosaltres, de nou, l'hem tornat a escoltar, el Baby Joel.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
0: Doncs sí, ens agrada escoltar, recordar aquelles cançons d'aquells anys, els 70, 80 i 90, ara mateix amb una formació directament des del Canadà, molt coneguda, amb un èxit absolut d'aquella dècada dels 80. Trans X amb Living on a Video.

0: Diria jo que és una de les cançons més versionades de la història. Transix, Living on a Video. L'any 1983 va ser un bon any per aquesta formació, doncs, que va llançar aquest hit i que es va recordar per sempre més. Una d'aquelles cançons que mai, mai passa en el temps.
1: VIP 45.
0: I d'aquesta manera, doncs, nosaltres escoltem el temps d'aquesta edició del VIP 45. Aquest repàs, doncs, que fem als 70s, 80s i 90s durant una hora i a través d'aquesta emissora de ràdio. Avui marxem i ho fem amb aquesta americana que desgraciadament ja ens va deixar. És la mateixa Phyllis Nelson i una cançó que sonava bé és aquest I Like You. Amics, amigues, senyores i senyors, que vagi, doncs, molt i molt bé, us emplaço a una nova edició.

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, com és habitual, repassant aquells èxits dels anys 70, 80, 90 i a vegades alguna coseta de començaments dels 2000. Molt bé, aquest és un programa que presento amb molt de gust. Soc en Jordi Casas i res, més endavant tindrem a l'Esteve Llop, que cada setmana ens presenta un d'aquells temes que va causar furor també a la seva època. Aquest és un programa que podeu escoltar a la ràdio,

a Manlleu i l'Osona, al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona i tota l'àrea metropolitana. També directament llocs com, per exemple, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, la Terra Ferma. També directament a Tremp i tot el Pallars Jussà. També a Andorra, a Formentera i Eivissa, a Sitges i també, com no, a Cunit, a la Costa Daurada, Baix Penedès, província de Tarragona. I també ens podeu sentir a través del podcast directament a iVox o Apple Podcast. I, senyores i senyors, també aquest programa es fa a la televisió, al canal 39 de la UHF, cada divendres a partir de 8:45 del vespre i dissabtes a les 2 de la tarda. Per tot el Vallès i Barcelona, àrea metropolitana. Hit Parade TV. Moment, hem encetat directament al programa amb un home que és un gran jazzman. Havia tret un munt de cançons i ara mateix el que farem és recuperar-ne una d'elles. Jo no sé si us sonarà aquesta cançó de Al Jarreau. Un bonic tema que segurament recordareu. Això es deia Boogie Down.

Ostres, és una cançó molt divertida. L'altre dia se'm va acudir, crec que en un altre programa ja l'havia posat per a tots i totes vosaltres. És una cançó dels inicis meus de la ràdio que posàvem a Ràdio Bruc amb en Joan Capellades i el Joan Carles Ruiz Aymerich, de Terrassa. Molt bé, era una cançó de The Singing Ship que es deia Baba Black Ship. Molt bé, fa molt poquet vaig posar aquesta cançó, però amb una versió d'app on no cantava qui tenia que cantar.

dels anys 80 amb un noi que es va fer popular arreu, però especialment a Eivissa. Ell és croata, es diu Sandy Martin, i aquesta cançó, Exotic and Erotic.

Ostres, era el People from Ibiza directament, doncs, convertit en una nadalenca. Senyores i senyors, moment ara d'escoltar aquest tamarro. Aquest el dediquem al Fèlix de Dinamarca. Una bonica cançó de The House of Pain que es deia Jump Around.

0: aquesta cançó original de Carole King, que va versionar Marta Marrero, més coneguda com a Martica, la creadora de Toy Soldiers, a mitjans finals dels anys 80. Aquesta cançó vaig tenir l'oportunitat de presentar-la com a novetat. I agafeu-vos, que venen corbes, però no corbes, sinó directament un home que també aprecia i coneix la música d'anys enrere. Esteve Llop, què tal? Com anem?
1: Què tal, Jordi i amics i amigues de Hit Parade? Salutacions, gràcies per deixar-me aquesta finestra per poder parlar d'algunes cançons interessants de la història de la música que van triomfar. Anem al vell mig dels anys 80, 1985, amb una banda que pel nom, la majoria de vosaltres no crec que us soni, es deia Bronski Beat. Era una banda britànica de synth-pop que va agafar molta fama, sobretot doncs, a mitjans dels 80, 1985, com us dèiem, tot i que la cançó va sortir a la llum el 1984. La banda la conformaven Jimmy Somerville, un cantant que sí que en solitari coneixereu, Steve Bronski, que va morir l'any 2021, Larry Steinbakek, va morir el 2016, John Foster i Jonathan Hellier. Aquest conjunt de músics feia una música molt interessant, que sonava molt bé en aquella època. La veritat és que l'escoltes ara, i sobretot per les caixes electròniques, doncs ja es veu que és una música de fa molts anys, que té doncs, més de 4 dècades d'edat. Però sobretot el que sorprèn és la veu de Jimmy Somerville, una veu molt aguda i totalment reconeixible. Aquesta cançó és de les més destacades de la trajectòria d'aquesta banda que va iniciar la seva activitat el 1983 i que, malauradament, va acabar el 1996. Segur que l'heu escoltat més d'una vegada. La cançó es diu Small Town Boy. Small Town Boy.

0: que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: Música de casset.

amb el Joan Carles de la ràdio i em va dir: ull el que està punxant el DJ-Hockey. I dic: què passa? Diu: això serà un pilotasso. Esclar, abans o tenies el disc o nanai, no? No és com ara.

acords trencats i partits en dos. Això ho deia Jason Donovan, que era el company de la noia que hem sentit abans, Kylie Minogue, a la sèrie Neighbours, una sèrie australiana, ells són australians, que varen emetre fa un munt d'anys a TV3 i la varen titular Veïns. Too Many Broken Hearts, tant Rick Astley com Kylie Minogue com Jason Donovan o aquesta noia tenen un denominador comú. Produïts per Stockek & Waterman ara mateix amb la filla de Michael Brown, Sinita, i això que es deia Chong.

companyes, un dels himnes de començaments dels anys 90, amb Rodzala Miller, des de Zimbabwe, amb aquesta cançó que es deia Everybody's Free. To feel good, tothom és lliure per sentir-se bé. Molt bé, sóc en Jordi Casas, encantat d'acompanyar-vos. Bé, sóc una mica carallot i encantat també, però encantat d'acompanyar-vos.

0: Ostres, aquesta l'havia presentat en una emissora planetària. Nosaltres marxem, oi, Esteve Llop?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, a punt de marxar, suposo com tu era, Adamski amb Killer, amb la veu de Seal. Anem al bar a fer unes tapes. Aviam, què diu, què diu? Anem al bar a fer unes tapes. Ostres, ja, és com una cançó de la Elo que diu "En mi huerto no hay tomates", no? Bé, hi ha tantes cançons, oi, com "Las Maravilles" i "My Life", que sembla que diguin coses que, francament, no diuen. Aquesta és una cançó de Seal que es diu "Anem al bar a fer unes tapes". No, es deia directament "Future Love Paradise". Nosaltres marxem amb la música de Seal, Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Aquest home és Seal, és originari, si no recordo malament, de Nigèria, però afincat a Anglaterra. Us deixo amb aquesta supercançó que es deia "Crazy".

0: sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.

Let It Dance.